0: Estimando, en todo caso, el informe concluye que la mayoría de los padres comparte estas imágenes con buena intención.
1: 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
2: Noticias Comunidad Valenciana.
3: Bon dia. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assisteix a aquestes hores a la celebració del Dia de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana en el monestir de Sant Miquel dels Reis, ací a València. Per la seva banda, el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, es reuneix a hores d'ara a Guardamar del Segura, a la província d'Alacant, amb els veïns afectats per els partions de la platja de la Babilònia de Guardamar, de la Serra Grossa i de l'Albufereta d'Alacant. I UGT ha convocat a aquestes hores una nova concentració de protesta davant la seu de la Conselleria de Sanitat per a reclamar el compliment de l'acord d'implantació de la jornada setmanal de 35 hores. I en el dia sense cotxe i en el marc de la Setmana de la Mobilitat, nou associacions realitzaran un acte conjunt de protesta per a reclamar millores en la mobilitat de la ciutat de València. En concret, tallaran esta vesprada a partir de les 7 durant una hora tres carrers de manera simultània. Seran el carrer Sant Vicent, Àngel Guimerà i Monestir de Poblet. L'objectiu és que la ciutadania pugui comprovar com canvia la ciutat quan desapareixen els cotxes i com millora la qualitat de vida. I les pernoctacions en establiments hotelers de la Comunitat Valenciana va augmentar un 1,4% al mes d'agost en comparació amb el mateix mes de l'any anterior i encadena 15 mesos de creixement segons les dades que ha fet públiques avui l'Institut Nacional d'Estadística. En pàgina de successos, l'equip Roca de la Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació indoor de marihuana i ha detingut un home de 29 anys al qual se li atribueix un delicte contra la salut pública en la localitat de la Serra d'en Garceran a Castelló.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Expertos recomiendan llenar la vida de contenidos de este tipo. De... Sí, de esto también. ¿Y de este?
6: Siempre hay un tema para los oyentes. Si tuvieras que acordarte de una época de tu vida...
7: Me tienes que contar qué es lo que estás leyendo. Hoy
6: ¿cuál es la situación
7: de...
6: para trabajar, estudiar o incluso visitar los Estados Unidos?
8: Por favor, no llegue tarde a disfrutar de lo que tenga que disfrutar, porque hay que aprovechar la vida.
5: Porque en Por Fin tenemos la variedad de contenidos que buscas. Escucha Por Fin con Jaime Cantizano, de lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.

0: Bona vesprada. Greenpeace ha assegurat que la protesta en el port de Sagunt contra un vaixell carregat de gas en 2021, per la qual estan encausats 11 activistes, va ser pacífica i ha lamentat que el judici que es celebra este dimecres ací a València és el resultat, diuen, d'una persecució a l'activisme per a incriminar fets que s'enquadren dins del dret a la protesta. Els contem també que la Policia Nacional ha detingut a 7 persones acusades de conformar un grup criminal que explotava sexualment a dones estrangeres que estaven en situació de vulnerabilitat en domicilis del municipi d'Alcoi, a la província d'Alacant. 6 arrestos s'han realitzat en este municipi i un altre a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, quan una de les investigades volia volar a Alemanya. Els agents han alliberat a 5 víctimes d'aquesta organització que hauria obtingut un benefici pròxim als 100.000 euros. I funcionaris de vigilància aduanera de l'Agència Tributària han desarticulat a Alacant també un grup criminal dedicat al transport de cocaïna des d'Espanya fins al Regne Unit. En l'operació s'ha detingut a 2 ciutadans de nacionalitat britànica. En total s'han confiscat 84 quilos de cocaïna, una plantació de marihuana i un quilo de cabdells de marihuana envasats en bolses al buit. I la Universitat de València inaugura esta vesprada en el Col·legi Major Rector Peset l'exposició Espais Compartits, Cultura, Pensament i Resistència, una proposta que recupera la memòria d'espais valencians que durant el franquisme es van convertir en punt de trobada cultural.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts, benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dimarts 22 de setembre i quan són les 2:30 arrenquem este programa mitja horeta de ràdio per a contar-los coses interessants. Avui ho farem amb l'espai de Caixa Popular, parlarem de nous sistemes per a pagar i també dels autònoms, així un poc de cada en Caixa Popular. Parlarem també de la finalista del Premi Nacional de Poesia Viva L de Lírica, la representant de tota la Comunitat Valenciana, que ens defensarà el seu estil a Madrid d'ací pocs dies. I parlarem de campanes, d'alarmes, perquè ja ho hem fet alguna vegada al programa, aquells municipis que segueixen mantinguent pues, aquest so tan típic per a doncs, donar-les hores i que crea tanta controvèrsia. Ens n'anirem a la Granja de la Costera i recordarem el que passa a la Pobla del Duc. Farem este recorregut de seguida, però primer, actualitat informativa amb Amparo Piqueres. Bona vesprada, Amparo.
2: Què tal, Begoña? Bona vesprada.
1: Nosaltres comentar primer l'actualitat.
2: Nosaltres sí. Anem a començar en clau educativa. El govern no descarta presentar un recurs davant del Tribunal Constitucional contra alguns aspectes de la llei d'acompanyament aprovada el passat mes de juliol en les Corts, entre ells la reforma introduïda per PP i Vox pel que fa a les funcions de la inspecció educativa. Això després de que sindicats i associacions d'inspectors s'hagin demanat en part a l'executiu central. S'ha reunit este matí amb ells la delegada del govern Pilar Bernabé. Consideren aquestes organitzacions que els canvis introduïs només busquen crear una espècie de política educativa i parlen, com ja ho han fet també dies enrere, d'autocensura i d'inseguretat professional. Confirma la delegada que van estudiar la constitucionalitat de la reforma quant a la inspecció educativa i d'altres aspectes relacionats amb vivenda o territori. També la Generalitat manté la seva negativa d'acollir part dels menors migrants arribades a Ceuta. El president Juan Fran Pérez Llorca parla d'invasió i que per això mateix diu la resposta és no i no pot consistir en una distribució de menors entre les comunitats. I estem pendents d'Alzira perquè la Policia Nacional ha detingut a una cinquena persona per la seva presumpta relació amb el tiroteig mortal entre dos famílies del clan dels Kung Fu ocorregut diumenge passat a esta localitat de la Ribera Alta, en la qual recordem una persona va resultar morta en intentar mediar en la discussió entre dos cosines menors d'edat. El barri de l'Alquerieta on van ocórrer els fets està blindat davant el temor al que es produïsquen nous incidents. Incideix com, per exemple, l'ocorregut este matí, on han cremat un vehicle, o el de nit, on dos vivendes en les quals residien familiars dels detinguts van ser incendiades sense que es produïren danys personals. L'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, ha assegurat este matí a Onda Cero que el reforç tant de Policia Nacional com local s'haurà de prolongar durant setmanes.
3: Policia Nacional per un costat, que és la responsable del dispositiu que se té, i la nostra policia local, que està un poc col·laborant en ells per a intentar pues, baixar la tensió. I el que s'està intentant també per la nostra banda és parlar en ells per a apaciguar els ànims. Demà farà el soterrament, precisament al cementeri, que també estarà vigilat. Ara, de moment, s'han enviat reforços a la Policia Nacional. Les forces estan així el temps necessari. No han dit dies, però estan calculant setmanes.
2: Recordem, Begoña, que la víctima mortal és el iaio de les xiquetes i tenia 56 anys. El seu soterrar està previst en un principi que tinga lloc demà dimecres a Alzira i per això també se va intensificar molt el control policial. Parlant de successos, la Policia Nacional ha detingut a 7 persones acusades de pertànyer a un grup criminal que explotava sexualment a dones estrangeres en situació de vulnerabilitat. Ho feien en diversos domicilis d'Alcoi a Alacant amb un benefici estimat de 100.000 euros per als arrestats a costa de les víctimes a les quals obligaven a pagar un alt percentatge dels serveis realitzats. Parlarem també un dia més de la Dana, parlarem també del preu dels carburants que han pujat i molt i com està afectant també als consumidors i a les estacions de gasolinera. Avui és el dia sense cotxe, el transport en la comunitat és gratuït i parlarem de mobilitat i agricultura, però ho farem en la brújula Comunitat Valenciana, com sempre, amb Ramon Pérez a partir de les 7:20.
1: Doncs estarem molt pendents en la pròxima cita informativa de tot el que té a veure precisament amb l'actualitat d'allò que passa a la Comunitat Valenciana i també més enllà que hi ha coses també a nivell nacional que ens afecten i molt. Així que gràcies, companya. Després,
2: gràcies a vosaltres. Vos
1: escoltem perquè nosaltres ara continuem en Comunitat Valenciana en la Onda. Anem a fer una pausa, escoltem.

també es diu, s'interpreta i es viu damunt d'un escenari. I això és precisament el que reivindica el Premi Nacional de Poesia Viva L de Lírica, que busca donar visibilitat a noves veus de la poesia oral, escènica i també performativa. Tenim avui amb nosaltres en Comunitat Valenciana en la Onda a una d'aquestes veus, a Jara López Viñas, que és poeta, actriu i escriptora, que acaba de ser seleccionada per representar la zona de la Comunitat Valenciana.

0: Doncs anem a acabar el programa parlant
1: molt típic, molt nostre,
0: d'este tesoró i veritat. Sí. No és la primera vegada que parlem de campanes, d'alarmes, sí, tan típic dels nostres pobles, no? Pues este so tan d'església, tan de campana, tan de poble, que torna a ser notícia en la Comunitat Valenciana, concretament perquè s'han fet virals les campanes, en este cas, de la Granja de la Costera, en la província de València, com deies,
1: sí,
0: Andrea.
1: Sí, allí el silenci nocturn d'una campana, com aquesta que sona, ha acabat convertir-se en un debat sobre aquesta tradició, el descans i la convivència dels veïns. I és que només ahir la Granja de la Costera va celebrar per primera vegada en la seva història de tot el poble un referèndum popular per elles, per aquestes campanes que estan sonant, per votar si els veïns volien tindre toc de campanes, si el volien només durant el dia o si el volien durant les 24 hores. Ara coneixem quantes vegades van a sonar finalment les campanes, que ja n'hi ha decisió popular, però abans el seu alcalde, José Miguel Marín, ens contava este matí què és el que va passar exactament.
2: Sumidament al final, pues, se quejó un vecino y al final, pues, la decisión la tomé yo y al final lo que es el toque nocturno, pues, lo eliminé y solo tocaban de día. Y a raíz de ahí hubieron bastantes vecinos que se quejaron.
1: Bé, doncs, com ens conta el seu alcalde, després d'aquesta queixa d'un veí pel toc horari durant la nit, un veí que, per cert, portava vivint en el poble només un any i als dos mesos ja es va queixar de les campanes, estava poc acostumat a

0: escoltar les campanes per la nit, doncs l'Ajuntament va decidir apagar-lo entre les 10 de la nit i les 8 del matí per la nit. Però aquest silenci no ha convençut a bona part del veïnat i el consistori ha volgut preguntar directament als ciutadans què volien fer amb una tradició que porta dècades formant part de la vida quotidiana del municipi. Molts veïns van anar a l'Ajuntament a queixar-se explícitament, no, per a que tornaren aquestes campanes per la nit, perquè ells podien descansar igual, però els feien falta aquestes campanes per a descansar una miqueta més a gust, una miqueta millor. I la resposta, com diguem, d'aquest referèndum popular ha sigut molt clara.
1: Hubieron 84 personas que quieren que toquen de las 24 horas y después hubieron 20 que quieren que toquen de día y no hubo ninguna persona que quieren que no toquen.
0: I els resultats, com escoltem, Begoña, han sigut 104 persones, aproximadament un terç dels veïns majors de 16 anys. En total, la granja de la Costera té uns 300 habitants. Uh-huh. 104, perdó, podien participar en aquesta consulta i han acudit a votar. D'aquests 104, 84 han apostat perquè la campana continuï sonant cada hora durant les 24 hores i 20 persones han preferit limitar els tocs a la franja compresa entre les 8 del matí i les 10 de la nit, mentre que cap dels participants ha triat eliminar completament les senyals horàries. És a dir, tots volen que sonen i ses campanes i la majoria volen que sonen les 24 hores. Ara bé, li hem preguntat a l'alcalde a què se deu, no?, aquesta tradició tan lligada a les campanes i a ese son tan, tan típic dels nostres pobles.
1: Las campanas realmente vienen tocando muchos años. Yo creo, pienso que más o menos unos 8, alrededor de unos 80 años. Anteriormente se solía dar cuerda al reloj y desde hace a lo mejor 20 años pues los toques son automáticos. Entonces, claro, como es una tradición de tiempo y además lleva relacionado muchas más cosas, porque antes estaba el señor Sereno y el Sereno lo que hacía es que despertaba a la gente, pues entonces, claro, está relacionado muy bien. Entonces la gente... quieres que no, pues no quiere perder una tradición.
0: Ara bé, la votació, encara que ha sigut molt clara, no és del tot vinculant, perquè hi ha que canviar l'ordenança municipal de convivència, que era la que establia i se limita 35 decibels entre les 10 de la nit i les 8 del matí, i que va ser ese marc normatiu el que va portar inicialment a silenciar el rellotge durant tota la nit. Ara l'Ajuntament, per tant, va estudiar com canviar esa normativa i la portarà segurament al ple, segons ens ha contat el seu alcalde, però la Granja de la Costera no és l'únic municipi. De fet, en aquest programa ja hem parlat d'aquesta sirena tan famosa, no?, de la Pobla del Duc, que no són campanes, és una sirena que a veure si la podem escoltar de fons, que al parecer sobretot molestava aquesta sirena de les...
2: Sí, sí, mira com sona.
0: 6 del matí, és que escoltem com sona, I això en total, tradicionalment, eren 4 vegades al dia, ara només ne són 3, perquè es va decidir suprimir en juliol del 2025, de l'any passat, la de les 6 del matí, però com encara hi havia molta polèmica i no estava del tot clara al poble, en gener d'aquest any van tornar a portar al ple aquest tema i es va decidir de nou que no s'instal·larà una altra vegada la de les 6 del matí, però sí que sona, si no m'equivoque, a les 12 del migdia, a les 3 i a les 6 de la vesprada en la Pobla del Duc, i ens consta que en altres municipis també hi ha sirenes paregudes.
2: Sí, no, farem una investigació més exhaustiva d'aquestes alarmes o d'aquestes campanes
0: i
2: aleshores a les que sonen, sí, perquè ens contava el nostre company Alejandro que a les 12 del migdia sovint, no com a norma, però sovint sí que sona en el port de Sagunt pues eixa alarma, i era coincidint amb l'hora que entraven en el turno, no?, els treballadors, així que farem una investigació perquè així ja som expertes en alarmes i campanes.
0: I ens encanta investigar un poquet més.
2: Clar que sí, companya, moltíssimes gràcies. I gràcies també a vostès per haver estat ahí amb esta sintonia de despedida. Ja ens acomiadem, apliquem a les 3 de la vesprada. Avui no tenim temps per a més, però demà sí, tornarem a les 2:30 en Comunitat Valenciana en La Onda per a contar-los molt més així en esta sintonia. Ara es queden amb notícies i amb Por Fin. Bona vesprada.

0: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
1: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas tardes, 3:03 para resumir el día. El Tribunal Constitucional avala amnistiar el delito de malversación de Jordi Turull en 2 semanas.

0: 10% en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
0: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
3: Paisatges vius. Històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.
4: Entre la Plana i l'Alt Millars, entre barrancs i cims rojos, la Serra d'Espadà alça un dels paisatges més vius de l'interior de Castelló. Avui la recorrerem amb calma, com si seguirem una senda sense pressa. La Serra d'Espadà és parc natural des de 1998 i s'estén per un grapat de pobles que miren a la muntanya. Suera, Aín, Eslida, Almedíjar, l'Alcúdia de Veo, carrers estrets, cases enganxades a la roca i damunt un bosc mediterrani que canvia de color amb cada estació. És un món de roques rogenques, fonts amagades i senders que serpentegen sota uns arbres amb una pell ben especial.
3: Les sureres i l'ofici.
4: Així, el bosc ens parla de sureres. Les sureres han marcat la vida d'Espadà i la de pobles com Almedíjar o Aín, del seu tronc i el suro, que durant generacions ha donat feina a moltes famílies. Quan es pela una surera, el tronc es queda roig, com si la muntanya mostrara per un moment el seu interior. És un ofici delicat que respecta el ritme de l'arbre i forma part d'un paisatge cultural tan important com les pròpies sendes.
3: Aigua, barrancs i pobles amb nom.
4: Espadà també és aigua. Fonts i brolladors com els que trobem prop de Suera o Eslida, safareig on abans es rentava la roba i ara es renten records, i bases que donen vida a les hortes. Als peus de la serra, pobles menús com Tales, Veo o Higueres viuen mirant amunt. Alguns han perdut veïns amb els anys, altres s'omplin els caps de setmana. I a l'estiu, tots comparteixen una cosa, la muntanya com a horitzó i com a refugi diari.
3: Paisatge al plat.
4: Després de caminar, la Serra d'Espadà també es menja. Als bars i restaurants dels pobles trobaràs olles i guisats de muntanya, embotits casolans, truites amb herbes de la zona, pastissets i dolços que passen de generació en generació. Cada poble té la teua manera de posar el paisatge damunt del plat. Oli, ametles, mel, vi, sabors que conten també una història. Com molts altres boscos mediterranis, la Serra d'Espadà és tan bella com fràgil. L'abandó del camp i bancals, la falta de gestió en algunes zones i els estius cada vegada més secs fan que el perill d'incendi estiga molt present. Si la visites, vine amb temps i amb calma. Tria rutes que s'adapten a tu. Porta bon calçat i aigua. Respecta les indicacions i no isques dels camins marcats. Tot allò que portes ha de tornar amb tu. I si pares al poble, compra al comerç local i asseu-te a la plaça. Moltes vegades la millor guia és la gent d'ací. Serra d'Espadà, un paisatge de sureres, d'aigua, de pobles i de cuines que miren a la muntanya.
3: Paisatges vius. Històries amb accent dels parcs naturals de la nostra terra.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Presó provisional sense fiança per a 3 dels 5 detinguts per l'assassinat del iaio del barri de l'Alquerieta d'Alzira, a la Ribera Alta. Queden investigats pels delictes d'homicidi i de tinença il·lícita d'armes. Avui han cremat un cotxe de la família i demà es produirà previsiblement el soterrar al cementeri, per al qual està previst un ampli dispositiu de seguretat. Bona vesprada, gràcies per triar-nos en este 22 de setembre. És el Dia Europeu sense cotxe i el transport públic és gratuït. Algunes entitats veïnals de València estan tallant a hores d'ara alguns carrers concrets de la ciutat a mode reivindicatiu. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. El govern central estudia presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional contra alguns aspectes de la llei d'acompanyament als pressupostos de la Generalitat d'enguany, entre ells, per exemple, entre eixos aspectes, la reforma aprovada per PP i Vox pel que fa a les funcions de la inspecció educativa. Això després que sindicats i associacions d'inspectors hagin demanat en part a l'executiu central. Núria Moreno.
2: Consideren aquestes organitzacions que els canvis introduïts només busquen crear una espècie de policia educativa. Parlen d'autocensura i inseguretat professional. Cristina Sánchez, Comissions Obreres, Kilian Cuerda, UGT i Marc Candela, STPB.
3: Anem a estar atentes per a que aquesta normativa no afecte a lo que seria l'autonomia dels centres, la llibertat de càtedra.
4: El govern valencià està actuant en una pràctica infame, pròpia de règiments autoritaris i feixistoides, en la que pretén deliberadament que el professorat s'autocensure.
5: Defensar el professorat i la dignitat del professorat davant d'aquests atacs del nostre govern i de la Conselleria d'Educació, que l'únic que pretén és posar-nos sota sospita i crear una policia per a vigilar-nos davant d'una premissa absolutament falsa, que és que nosaltres ens dediquem a adoctrinar, no?
2: La delegada del govern, Pilar Bernabé, confirma que estudiaran la constitucionalitat de la reforma pel que fa a inspecció educativa i d'altres aspectes relacionats amb vivenda o territori.
6: Tenim la intenció de posar en marxa una comissió bilateral amb la Generalitat per a poder aclarir molts d'aspectes que considerem que col·lisionen amb lleis orgàniques superiors de l'Estat i que no deuen sobrepassar-se, i també valorem portar directament a tres qüestions a fer un recurs d'inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional de manera molt directa.
2: Bernabé assenyala que la llibertat de càtedra del docent és un dret fonamental i insisteix que hi ha una llei educativa per damunt de l'autonòmica que l'empara.
1: També es manté el conflicte laboral amb els bombers de l'empresa pública Vaersa. UGT condiciona la fi de les seues mobilitzacions i les seues protestes al fet que es milloren les condicions laborals del personal de vigilància d'incendis forestals. El sindicat reclama a l'empresa pública que ampliï els contractes fins a 12 mesos per a les unitats i almenys 9 per als observatoris, o que implante la jornada contínua. I de no produir-se, advertís que reprendrà el calendari de protestes. Víctor Codinas, el delegat sindical d'UGT a Vaersa.
7: No podemos quedarnos simplemente con una declaración de buenas intenciones. Por ejemplo, el implementar la jornada continua para las unidades móviles es un tema de voluntad de negociación colectiva. Necesitamos que haya compromisos.
1: El Consell General del Poder Judicial ha arxivat les diferents queixes interposades pels dos imputats a la causa judicial de la Adana contra la jutgessa que està duent a terme la investigació.

0: Salomé Prades i Emilio Argüello van queixar-se concretament sobre el paper que diuen està tenint el procés l'home de la magistrada, que és també jutge. El Consell General del Poder Judicial rebutja les queixes per falta de proves consistents i qualifica d'invàlida una gravació d'àudio al respecte aportada per Prades. Ella, l'exconsellera Salomé Prades, en un escrit conegut esta mateixa vesprada, afirma estar en desacord amb esta decisió, afirma estar en desacord amb este arxivament d'esta sèrie de queixes. La Generalitat manté, mentrestant, la seva negativa a acollir part de les menors migrants arribades a Ceuta. El president Juan Fran Pérez Llorca parla d'invasió i que, per això mateix, diu Pérez Llorca, la resposta no pot consistir en una distribució de les menors entre les comunitats.
1: No se trata de un problema de inmigración, se trata de una invasión. Y que, por tanto, la respuesta a una invasión tiene que ser diferente al problema migratorio. Yo creo, ya lo he dicho y manifestado varias veces, que esas personas que han entrado en Ceuta y han formado parte de esa invasión tienen que volver a sus países de origen. Yo siempre digo que los niños donde mejor están es con sus padres.
0: També demana la Generalitat al govern central que actue en este segon cas davant la regressió que pateix el litoral valencià. Ha insistit avui en això el vicepresident tercer, Vicente Martínez Mus, des d'una de les platges afectades, la de Babilònia, a Guardamar. Onda Cero al Baix Segura, Esther Sánchez.
2: El Consell ha presentado alegaciones a la reforma del reglamento de costas defendiendo que la solución pasa por regenerar las playas, actuar sobre las causas de la erosión y evitar que un único temporal pueda marcar un deslinde. Martínez Mus anuncia que la Generalitat tiene preparado un decreto ley para proteger las viviendas de Babilonia como núcleo de valor etnológico en cuanto el Constitucional levante la suspensión de la Ley Valenciana de Costas.
3: Hemos hecho una ley propia que da paraguas a muchas situaciones como esta y que ofrece la posibilidad de que aquello que entendemos que tiene valor y tiene que ser conservado, lo pueda ser y no esté destinado a un derribo que nadie beneficia.
2: Mientras se resuelve el conflicto, el gobierno valenciano confía en que no se adopten medidas irreversibles sobre las viviendas y reclama una reforma de la normativa estatal.
4: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre, día sin coche, transporte público gratuito. Muévete, conecta, comparte. Semana Europea de la Movilidad, Generalitat Valenciana.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
0: Les 7:26, presó provisional i sense fiança per a 3 dels 5 detinguts pel tiroteig de diumenge a l'Alquerieta, a Alzira. A més, es prorroga la detenció d'un quart implicat a l'espera de la seva declaració, mentre que el cinquè ha quedat en llibertat provisional amb compareixences quinzenals. Tots estan investigats per homicidi i tenença il·lícita d'armes. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
6: La zona registra una gran preocupació veïnal després de calcinar-se un cotxe i patir dos incendis en cases dels arrestats. Per això, l'alcalde Alfons Domínguez ha anunciat que la Policia Nacional mantindrà un dispositiu de vigilància reforçat durant setmanes.
7: Policia Nacional, per un costat, que és la responsable del dispositiu que se té, i la nostra policia local, que està un poc col·laborant en ells per a intentar baixar la tensió. I el que s'està intentant també per la nostra banda és parlar en ells per a apaciguar els ànims i després anirà al cementeri, que també estarà vigilat. Ara, de moment, s'han enviat reforços a la Policia Nacional. Les forces estan així el temps necessari, no han dit dies, però estan calculant setmanes.
6: El crim es va originar per una discussió entre menors on la víctima de 56 anys i membre del clan del Kung Fu va rebre diversos tirs en intentar mediar. Està previst que demà dimecres se celebre el soterrament, que comptarà amb una important vigilància policial.
0: La Policia Nacional ha detingut 7 persones acusades de pertànyer a un grup criminal que explotava sexualment dones estrangeres en situació de vulnerabilitat. Ho feien en diversos domicilis d'Alcoi amb un benefici estimat de 100.000 euros per als arrestats a costa, clar, de les víctimes, a les quals a més obligaven a pagar un alt percentatge pels serveis realitzats. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
8: 5 de estas mujeres han sido liberadas en la operación de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Alcoy, que tuvo noticia de la existencia de un piso en el que supuestamente se ejercía la prostitución. El seguimiento permitió descubrir que había otras viviendas, algunas ocupadas ilegalmente, donde la misma banda controlaba a estas mujeres, que eran obligadas a pagar un alto porcentaje de cada uno de los servicios que tenían que ejercer. Entre los detenidos está el cabecilla, que se encargaba de captarlas o del suministro de drogas, y así lo solicitaban los clientes clientes. Están implicadas también su pareja o su madre, que es la titular de varias líneas para publicitar o cobrar los servicios que obligaban a ejercer a estas mujeres durante las 24 horas del día.
0: Ho mencionàvem en titulars. Avui dimarts és el dia sense cotxe. És una iniciativa a nivell europeu per a animar la ciutadania a canviar el cotxe pel transport públic i contribuir així entre totes i tots al medi ambient. Per això, viatjar al transport públic és avui de Bades. Metro València, els trams d'Alacant i de Castelló i els autobusos urbans i interurbans no cobren avui bitllet per a incentivar a fer ús del transport públic. Diverses associacions veïnals de València estan tallant el trànsit ara mateix carrers com ara Sant Vicent Màrtir o Àngel Guimerà, amb l'objectiu, diuen, de fer veure la ciutadania els beneficis de que els seus carrers estiguen buits de vehicles. Es guanya en salut i es guanya també en tranquil·litat, diuen. Un altre incentiu més per a aparcar el cotxe i deixar-lo a casa són els carburants, que segueixen a l'alça al nostre territori. La gasolina està en una mitjana d'1,92 € el litre, mentre que el gasoil ronda ja l'1,94. Consumidors i estacions gasolineres demanen mesures. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
9: L'increment es nota especialment la darrera setmana. La gasolina ha pujat quasi 6 cèntims i el dièsel 7. Les associacions de consumidors demanen al govern que intervinga. Julián Tío, secretari d'Abacu.
10: Hay que bajar el IVA del 21 al 10% cuanto antes. Ajustar el impuesto especial sobre hidrocarburos. Y por último, fijar unos precios máximos porque nos ayudaría a limitar esos márgenes comerciales.
9: L'Associació Valenciana d'Estacions Gasolineres diuen que ells no guanyen més i se sumen a la petició de bonificacions. Juanjo Sánchez, portaveu.
11: La gente cree que cuando más caro el combustible, más ganan las gasolineras, pero no es así. La venta de los márgenes son menores. Estos precios tan altos asfixian nuestra tesorería y amenazan la viabilidad de nuestros pequeños negocios.
9: Les estacions gasolineres asseguren que sense mesures del govern, l'1 d'octubre el diésel pujarà 26 cèntims i la gasolina 6.
0: A Castelló de la Plana ens quedem amb una notícia d'última hora. El nou Hospital General de Castelló comptarà amb una inversió superior als 500 milions d'euros. Permetrà ampliar de manera important la capacitat actual d'este centre hospitalari. A la presentació, a l'acte de presentació ara mateix està el president de la Generalitat i també Juanjo Tobar. Juanjo, endavant.
12: Bona vesprada, Ramon. Així és, el projecte continua presentant-se. Està parlant el mateix president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Del projecte sabem ja que es preveu més llits i més quiròfans que l'actual hospital, així com una ampliació de les àrees destinades a intervencions i tractaments especialitzats. La nova infraestructura es construirà en una nova parcel·la pròxima a l'actual hospital i comptarà amb més de 140.000 metres quadrats de superfície. Les obres tenen un pressupost base de licitació superior als 470 milions d'euros i la Generalitat assegura que hi ha un calendari previst per a la seva tramitació. L'objectiu és ampliar l'atenció sanitària i convertir aquest nou hospital general en un dels principals centres de referència a la província de Castelló.
0: Connexió en directe de Juanjo Tobar des de Castelló de la Plana. Gràcies, Juanjo. També de l'actualitat castellonenca, ja està en marxa a Bologna, a Itàlia, l'edició d'enguany de la Fira Internacional Taulellera Sersaie. Des d'allí, el secretari autonòmic d'Indústria, Felipe Carrasco, ha fet una crida a les institucions a defensar el taulell castellonenc a Europa.
13: Y el sector actualmente atraviesa una situación complicada fundamentalmente debido al alza de los precios del gas y la inestabilidad que se está creando en el mercado. Por lo tanto, es un momento importante para estar con las empresas, escuchar sus necesidades y hacer política industrial tan necesaria para continuar generando empleo y ser líder industrial en la comunidad.
0: Al camp, l'Associació Valenciana d'Agricultors sol·licita a les institucions que adopten mesures per a pal·liar les pèrdues que pateixen els ramaders i els agricultors valencians greument afectats per la sequera. Ens conta més a este respecte Amparo Sánchez.
14: En comarques com l'Alt Maestrat estan contractant el transport de cubes d'aigua per a plenar les bases per als animals. A això sumar que la falta de pastures els ha obligat a comprar pinsos per a poder alimentar-los. Una altra de les problemàtiques és, segons Anna Traver, delegada del Bocaser de Abasaja, el preu dels carburants.
15: A cobrir les necessitats hídriques que tenen les vaques i a tot ha de ser a base de tractor i cuba i la veritat que és que ara els combustibles estan molt, molt elevats. Els recursos naturals d'aigua que hi ha a les finques, com poden ser pous, aqüífers, etc., ja porten quasi sense recuperar-se des de mitjan de juliol.
14: Entre les mesures que reclamen, ajudes econòmiques i avantatges fiscals per a aquells que patisquen greus pèrdues i sobrecostos a causa de la sequera o una ampliació de recs de suport que estabilitzen la producció en explotacions actualment de seca.
0: La crònica esportiva valenciana ens la du una vesprada més Eduardo Esteve. Hola, Edu.
16: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Encara a l'espera de confirmar

0: Confirmar o no confirmar el nomenament de Javier Aguirre com a nou entrenador del València, no?
1: Sí, i amb més canvis al València, avui s'ha fet oficial la destitució de Pedro López, cap dels servicis mèdics, que deixa de ser el mèdic del València. Per altra banda, com dies, estem pendents de l'arribada de Javier Aguirre. Víctor Llu, bona vesprada.
2: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Actualitat en el València, que passa per l'imminent anunci del fitxatge de Javier Aguirre fins a final de temporada, en la prèvia del que ha de ser la roda de premsa de presentació de Braulio Vázquez, el director esportiu, serà demà a partir de la una de la vesprada a l'estadi de Mestalla. I el que sí que s'ha anunciat avui de manera oficial és la destitució del cap dels serveis mèdics del València, Pedro López Mateu, que estava en l'equip valencianista des de l'any 2019.
1: Gràcies, Víctor. Com deia, demà es presenta Braulio com a nou director esportiu del València. Avui, a Onda Deportiva València, hem parlat amb Héctor Rodas, director esportiu del Llevant, que diu que és el millor per al conjunt valencianista.
3: Bueno, creo que es una decisión pues con mucha lógica, ¿no? Al final, gente que ha estado en la casa, en el Valencia, y que no ha perdido tampoco su, bueno, sus contactos aquí, y su, incluso yo creo que vive gran parte del año aquí, y creo que conoce también pues lo que es la Valencia por dentro, lo que es la ciudad, el contexto, la afición, y yo creo que para este tipo de situaciones yo creo que es la mejor.
1: Mentre el Villarreal ha tornat al treball amb una llarga llista d'absències. Víctor Flam, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. El Villarreal ha tornat a treballar aquest matí, ho ha fet en l'absència dels fins 11 futbolistes internacionals que a hores d'ara estan en les seves seleccions. Cal recordar que aquestes absències i la de Santi Comesaña, futbolista lesionat per a les properes setmanes, deixa únicament a Íñigo Pérez amb 7 futbolistes de camp a banda dels porters per a preparar el retorn a la Lliga.
1: Gràcies, Víctor. L'Elx aprofitarà el paró de seleccions per a jugar un amistós. Felipe Canals, bona vesprada.
5: Bona vesprada. El Elche disputarà este viernes un amistoso a puerta cerrada en el Díaz Iborra de la Ciudad Deportiva contra el Cartagena, equipo de Primera Federación. Aprovecha este parón el equipo de Martín Anselmi para cargar pilas, también para recuperar a algún lesionado como Yago de Santiago y para que los que faltan por debutar, por ponerse a tono, lo hagan, como el argentino Kevin Lomónaco. El Eldense, por su parte, ha vuelto hoy al trabajo. En segunda, la Liga no para y este domingo el equipo de Javi Calleja visita el plantío ante el Burgos.
1: Gracias, Felipe. Y el Hércules ha tornado hoy al trabajo. David Esteve, buena desplada.
6: Buena desplada. El Hércules ha regresado hoy a los entrenamientos para empezar a preparar la cita que tiene el próximo sábado frente al Águilas. Lo ha hecho con polémica porque el conjunto murciano ha anunciado que el precio de las entradas para la afición del Hércules va a ser de 30 euros. La Federación de Peñas tenía previsto sacar un desplazamiento organizado, pero no sabe si podrá hacerlo ni llevarlo a cabo por el elevado precio que ha generado malestar entre los aficionados del Hércules.
1: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
0: Perfecte. Moltes gràcies, Edu.
1: Adeu.
0: 36 graus de màxima, 36 hem tingut avui a Xàtiva i a Canals i en general a bona part de la comarca de la Costera, i això que estem ja a 22 de setembre. Estes temperatures es mantindran així durant les pròximes hores i inclús podrien pujar més perquè jornades com la d'este pròxim divendres s'esperen també molt caloroses per a l'època de l'any, encara que el descens, això sí, sí, està notant-se a primera hora del matí. Molts municipis, sobretot dins interior, estan despertant ja prop dels 10 graus de mínima. Així està la Comunitat Valenciana a 22 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi, més opinió, així a la brújula d'Onda Cero amb Marta García ayer i amb tot el seu equip avui en una emissió especial des d'Almeria. Molt bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Onda Cero València.
9: En Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio, con hasta 10 años de garantía. Sin dudar, Nissan Almenar.
10: ¿Dónde está el Excel de ventas?
11: ¿El bueno, el final bueno o el final final de verdad?
12: Si tu empresa decide con datos dispersos, no estás dirigiendo, estás sobreviviendo. Con Click y Mercanza, conecta tus datos, visualiza tu negocio y decide mejor. Solicita tu diagnóstico gratuito en clickparapymes.com. Click, click, click.
13: Ruth, soy Sara, de Equipo Juana Crespo. Tengo los resultados.
14: Venga, dime.
13: ¿Que estás embarazada, Ruth? ¿Ruth? ¿Me oyes? ¿Hola?
15: Nos encanta cuando os dejamos sin palabras. Como Ruth, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles: sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta complejidad.

0: un derbi justo antes de irse a la fecha FIFA. Un Atlético de Madrid que tendrá una gran prueba de fuego a la vuelta de esa fecha FIFA, porque va a tener dos partidos fuera de casa consecutivos en la Liga, contra el Deportivo Alavés y el Español, y la visita, primero recibir al Manchester United, luego la visita ante el Stuttgart en la Liga de Campeones, para un poco ponerse en buena lid después de la derrota en el debut ante Anfield. Así que deberes para el Atlético de Madrid en este parón internacional.
1: Parón en el que también arranca la Champions femenina, lo hace hoy con el Real Madrid Paris Saint Germain desde las 9, y en la Copa Davis ya conocemos el camino. En cuartos, España-Austria se enfrentaría en semifinales al vencedor del Alemania-Gran Bretaña. Hasta la final no nos veríamos las caras con Italia.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
4: ¿Qué tal? ¿Com estan? Continuem així a la brújula del Radio Estadio. Fem ara fins a les 9 de la nit amb tota la informació esportiva a la comunitat valenciana. Ja de ple en la primera de les 3 setmanes que pràcticament complet sense futbol de primera divisió, mos esperen per davant, i amb una situació absolutament insòlita d'aquestes alçades de la temporada que deurà gestionar el millor possible els diferents equips de la màxima categoria. En el València estem a l'espera de que arribi el Vasco Aguirre, que tindrà algo més de 2 setmanes per davant per tal de canviar-li la cara al València. Dins del mal, situació ideal per a qualsevol entrenador quan arriba nou. A Villarreal, Íñigo Pérez es queda en quadre per a poder treballar perquè fins 11 futbolistes han viatjat amb les seves seleccions. Estarem també en Elx, que aprofitaran aquest paró i ara ens ho contaran des d'allí per a jugar un amistós, i en Alt, on la polèmica avui ve marcada per el preu de les entrades que l'Àguilas, proper rival, ha marcat per als aficionats de l'Hèrcules de cara al partit d'aquest proper cap de setmana. Però, abans de tot, arrenquem per València, ens quedem en el cap i casal. El conjunt che està, com diem, a l'espera de l'arribada del nou inquilí de la banqueta de Mestalla, el Vasco Aguirre. Víctor, jo, contamos. Què tal? Bona vesprada.
5: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Pendents d'aquest anunci oficial del fitxatge de Javier Aguirre pel València fins a final de temporada, en el dia previ a la roda de premsa de la presentació del director esportiu Braulio Vázquez, que serà demà a partir de la una de la vesprada a l'estadi de Mestalla. Molts més damunt de la taula, per descomptat la contratació del mexicà i també la planificació esportiva en el mercat d'hivern, i veurem també l'autonomia que té des de Singapur. Eixa roda de premsa serà demà a partir de la una, i el que sí que s'ha fet avui oficial ha sigut la destitució del metge del València, Pedro López Mateo, el cap dels serveis mèdics del València. Estava al conjunt valencianista des de l'any 2019 i ja no forma part de l'estructura, que serà canviada per complet en els pròxims dies. Un València que ha tingut dia de descans la jornada d'avui, demà a partir de les 10:30, tornarà al treball amb l'absència dels internacionals Dimitrievski, Sato i Dieng, i encara a les ordres d'Òscar Sánchez, i si no passa res estrany, serà dijous quan Javier Aguirre es posa ja al capdavant de l'equip per a començar la mini pretemporada abans de la tornada a la competició d'ací a 3 setmanes. Al llevant, avui ha sigut protagonista en la programació local d'Onda Cero València el director esportiu Héctor Rodas. Ha parlat del mercat de futur i també de l'exigència de com d'exigent és l'actual entrenador Luis Castro.
6: Sí, al final todos somos exigentes.
7: Siempre digo, llama de oye.
6: Sí, este, sí, que... no, sí, sí. No, al final este verano mi mujer acaba de ver hasta...
7: hasta la nariz, ¿no?
6: Narices, porque a lo mejor me subió el sábado a ver a...
7: Tu mujer, oye, pero no te vas de vacaciones, Luis.
6: Nada, yo cada vez que veía el teléfono y ponía a Luis, decía, joder. Pero bueno, al final yo creo que si no estamos todos así, en el mercado de verano, en el día a día o bueno, en general, creo que el club no hubiese sobrevivido el año pasado como lo hizo. Y esperemos que este año pues consigamos lo mismo y que estemos en primera división.
5: Y un apunt de motociclisme, ya se ha anunciat el calendari per al Mundial de l'any 2027, i un any més, l'última carrera de la temporada es disputarà a València al circuit Ricardo Tormo.
4: Gràcies, Víctor. València sempre protagonista d'aquest circuit. A Villarreal, i canviem a la província de Castelló, el conjunt groguer continua treballant tot i el paró de la Lliga, i això sí, amb una llarga llista d'absències de futbolistes que a hores d'ara estan ja amb les seves seleccions. Fins 11 futbolistes, el que ha afegit a les lesions de jugadors com ara és el cas, entre altres, de Santi Comesaña, deixa en quadre a Íñigo Pérez i a un únicament 7 jugadors de camp a banda dels 3 porters per a poder treballar amb l'equip al llarg d'aquestes setmanes. No és, evidentment, la situació ideal, pensant que la tornada serà especialment dura amb encontres davant del Real Madrid o el Nàpols, perquè arrencarà de nou la Lliga de Campions. Però això sí, el tècnic navarrès, Íñigo Pérez, considera que els vindrà bé per a uns quants dies.
8: El parón, venimos de 2 victorias seguidas, no sé si es muy largo, muy corto, siempre digo que en función de lo que suceda después del parón y los resultados que tengamos, digamos, nos ha venido bien, nos ha venido mal, pasó con el COVID, lo recuerdo perfectamente, yo prefiero parar, creo que ha sido una pretemporada y unas semanas de una carga emocional importante y además pienso que en esta semana

0: En primera federació també continua, evidentment, la competició a pesar dels partits internacionals i buscarà la victòria davant de l'Aglas. Fins ací, amb l'actualitat que ens arribava des d'Alacant, el nostre repàs a l'actualitat esportiva en el dia d'avui a tota la comunitat valenciana. Com sempre, saben que tenen més esport, més informació aquesta nit a partir de les 11:30 al Radio Estadio Noche de la mà d'Edu Pidal. Es deixem ara amb la informació i l'opinió de la brújula de Onda Cero. Bona vesprada, adeu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.